0: semana esta ya de trabajo en muchos equipos, en muchos clubes. Lo comprobamos ayer cuando hablamos de voleibol, de baloncesto, de bádminton. Tenemos citas deportivas importantísimas ya este fin de semana, además de amistosos. No se olviden de lo de Judith Tortosa, no se olviden lo de Leire Maíquez en Pamplona disputando un mundial de rugby. La semana que viene lo hará el resto del grupo setavense como setavenses y como componentes de la selección española. Otro ejemplo es el del balonmano. También esta semana inicia temporada el presidente del club, Enrique Martínez. Enrique Martínez, buena vesprada.
1: Hola, Félix. Ja estem així de nou, el club amb el Xàtiva, per a anar contant un poc tot el que ocorre al voltant del món de l'handbol a la ciutat de Xàtiva. I, bueno, en principi informar de que el club amb el Xàtiva ha iniciat ja la pretemporada 26-27. D'alguna manera s'han anat incorporant progressivament els diferents equips amb sessions de treball i, bueno, en algun equip fins i tot ja s'ha iniciat alguns compromisos amistosos, donat un poc pues, l'inici més proper d'alguna de les competicions. L'objectiu del club és mantindre la seva línia de treball en la base, tal com hem estat fent i que tan bons resultats ens ha donat fins ara, amb activitats en l'escola, participant en l'escola municipal, com tots sabem, en els diferents col·les, a través de les AMPES, de les activitats extraescolars i, com no, potenciant els diferents concursos o campionats que celebrem al llarg de la temporada. Tot allò és un poc per consolidar aquesta trajectòria en les categories inferiors i també pues, intentar mantindre totes les línies en els diferents equips, en totes les categories de, diríem, de les edats escolars cap a dalt. El primer equip sènior masculí ja va disputar el dissabte passat el seu primer partit de preparació davant del Balonmano Llíria de segona nacional, un rival exigent però que d'alguna manera era una bona pedra de toc per a veure en quin moment estava el nostre equip. Pensem que la passada temporada van fer molt bon paper arribant a la fase, jugant la fase d'ascens a Elx. Enguany han hagut canvis en la direcció de l'equip. Ja no està Toni Benavente, al qual des del club volem agrair tot el treball, l'excel·lent treball que va fer la temporada passada.

0: comptava o el club comptava amb un ampli ventall de jugadors. Ara estem acoplant els jugadors de, que havien conformat aquestes dues categories, una en primera autonòmica i una en segona autonòmica, i la veritat és que és una tasca difícil perquè alguns llocs estan ja molt condicionats a determinats jugadors i ara hi ha que buscar un poc aquesta conjunció. La veritat és que era un partit que era una primera toc, una primera forma de detectar el nivell del futur equip, i la veritat és que, bueno, encara que ara és molt pront, estem encara en una etapa de formació, el resultat va ser favorable, 31-32, torno a repetir. En aquests moments no se mira el resultat, sinó com se va acoplar un equip en el que s'han fusionat jugadors de dos equips diferents en posicions que fins ara alguns no estaven jugant en elles, però bé, ahir esperem que la mà de José Ángel també se note i puguem fer un equip competitiu i, per què no, lluitar almenys per revalidar el que vam aconseguir l'any passat, que és jugar la fase d'ascens. Serà molt complicat, com he dit, però la nostra il·lusió serà eixa i el nostre objectiu serà eixa. Pel que fa a la resta dels equips, el sènior femení, el cadet masculí, el cadet femení, així com l'infantil, ja van arrencar l'activitat de preparació de la pretemporada el passat 24 d'agost. Els dos equips que queden, és a dir, l'Aleví i el Benjamí, ho han fet l'1 de setembre, per tant, un poc més tard, i bueno, ara hi ha un poc entrant en funcionament els diferents equips. Aquest cap de setmana va haver una jornada ja prou intensa en quant a partidets. Se jugaran en dos llocs, bàsicament, en les Pereres i en el pavelló Francisco Ballester. A les Pereres, el proper dissabte, jugaran la base, l'Aleví a les 9:30, perdó, el Benjamí a les 9:30, l'Aleví a les 10:30 i l'Infantil a les 11:30. I al pavelló Francisco Ballester s'enfrontaran el cadet masculí a les 9:30, el cadet femení a les 11 i el juvenil a les 12:30. Torna a repetir, tots ells contra el club Maristes d'Algemesí. El sènior masculí de segona, bueno, intentarà continuar aquesta preparació, com hem dit, també jugant contra un altre equip de segona nacional, en aquest cas desplaçant-se a Sueca. Partit molt exigent, ja coneguem l'equip de Sueca, s'hem enfrontat a ells, sabem que té molt bons jugadors, però també és important anar agafant un poc aquesta línia de joc front a equips preparats i que sabem que són superiors a nosaltres, però que també és bo anar enfrontant-nos i consolidant un poc l'equip contra aquests equips grans. I això és el que tenim previst per a un futur pròxim, i també dir que el club té obert una línia d'acollida per a tots aquells xiquets i xiquetes que vulguin iniciar-se en la pràctica de l'handbol. Durant el mes de setembre serà totalment gratuït i, per supost, estarem encantats, tant si venen xiquets, xiquetes, com pares o mares, per a informar-se o per a demanar qualsevol orientació en quant a lo que és la pràctica esportiva de l'handbol, si no la coneixien. I, bueno, tant en la base Pepe Navarro com en les categories federades José Ángel estan encantats de poder parlar amb ells i informar-los. I res, des d'ací pues, ja d'alguna manera iniciant el curs esportiu, i espero que anirem informant-vos cada setmana i que vagi tot molt bé. Val. Bueno, bona vesprada.
1: Gracias, Enric. Sé que estás de vacaciones, así que agradecido por este primer comentario de la temporada. Tendremos más, saben, en el caso del balonmano, dependiendo de los contenidos, pero normalmente o miércoles o jueves en esta misma sintonía. Venga, buscamos más protagonistas.

0: No solo se inicia la liga para el Olympic, para los equipos de primera, como es el caso del Josa Huelenguera, o para ese Deportivo Ontinyent que acabamos de comentar con Carlos Ferrero. También se inicia la liga para el Olympic Juvenil en la Liga Comunitat. Bien, el primer partido será nada más y nada menos ante el Alcoyano. Vamos a ver, a las 10 de la mañana. Y es empezar con mal pie, si me lo van a permitir. A las 10 de la mañana, el domingo, en el municipal Jorge Molina, con arbitraje de Sergi García, que estará auxiliado por Iván Rico y Borja Rodríguez. Vale, hay mucha ilusión en este Olympic Juvenil. Se demostró el otro día con la presentación de todos los jugadores en el acto de presentación de ese Club Deportivo Olympic de la próxima temporada. Hay muy buenas sensaciones. Un ejemplo es Hugo Flores. Estamos encantados con el partido que hizo Hugo Flores ante el Atxaneta. Y es un componente de una plantilla que, no sé, a mí me da la sensación de que ya no solo se busca permanecer en la Liga Comunitat. El año pasado costó mucho, ¿se acuerdan ustedes? Lo que costó acabar la temporada. Bueno, pues a mí me da la sensación de que se quiere algo más, en todos los sentidos, ¿no? Se quiere contar más con el juvenil de cara a la primera plantilla y se quiere ser más en cuanto al fútbol comarcal o de varias comarcas, ser un foco de atracción de jugadores y, ¿por qué no?, pensar de nuevo en disputar una liga nacional. El entrenador es David Canut. David Canut, buena vesprada.
1: Buena vesprada, Félix.
0: Bé, com esteu de cara a este primer partit al camp del Alcoyano?
1: Pues amb molta il·lusió. Hem treballat molt dur durant tota la pretemporada, tenim moltes cares noves i són gent que ve en ganes de demostrar que té ple dret de vestir aquest escut.
0: Cares noves, moltes, no? D'on és la seva procedència? Tenim un equip de la Terreta o no?
1: La majoria són valencians, sí.
0: Sí, això sí. Sí.
1: Tenim de Xàtiva, en tenim de Canals, tenim de Otos, d'Alcira, de Carcaixent... prou propet, sí.
0: Això està bé, no? Això demostra que jugar a Lliga Comunitat és un pol d'atracció per a jugadors, un bon trampolí de cara al seu futur.
1: Correcte, és un bon escaparate i volen aprofitar-ho. A més, poder jugar en la Murta és un camp molt atractiu per a la majoria de jugadors i volen gaudir-ho.
0: I quina temporada esperes enguany a la Lliga Comunitat? Mantenir-se o alguna coseta més?
1: Bé, jo crec que hem d'anar pas a pas. Es comença per intentar salvar la categoria, que és el primordial, i a partir d'ahí anirem passet a passet, veure com progressa l'equip, com s'adapta a la categoria, perquè molts d'ells venen de jugar a altres categories, alguns venen de cadets, altres venen de primera regional, i adaptar-se a Lliga Comunitat no és fàcil. Per tant, si veig que l'equip va assimilant bé la categoria i els punts van arribant, pues no tenim ningú problema en anar al cent del cap i veure fins on podem aplegar, però primer anem a ser prudents.
0: Quin futbol t'agrada que faci el teu equip? Com, en principi, jugarà este Olympic Juvenil?
1: El tema és que tenim gent de prou qualitat tècnica. La nostra idea, sabem que disputarem la meitat dels partits a la Murta, que és un camp de dimensions prou grans, és poder tenir el baló, cuidar-lo i a partir d'ahí generar perill. Si no duguem la iniciativa, el que ens passa en aquest tipus d'escenaris és que vas a patir. Per tant, cal evitar això i anem a intentar tindre el baló i disfrutar amb ell. Si no, ja ho sabem, ens tocarà córrer sense baló i això és un problema que els jugadors no els agrada tant. S'agrada més tindre el baló.
0: Jo crec que és un ja és molt significatiu el fet de que es presenta l'Olímpic, però també es presenta abans este Olímpic Juvenil de Lliga Comunitat. Com és la relació? És estreta la relació entre David Canut i Àlex Redondo, entre l'Olímpic i el seu juvenil?
1: Sí, Àlex, ens coneguem de molt de temps, de quan érem jugadors, i estem en contínua relació. De fet, tenim 5 jugadors que iniciaran la pretemporada, o sigui, 5 juvenils que començaran la pretemporada amb el primer equip, i han estat bastant temps els que s'han incorporat a nosaltres perquè Àlex comptava amb ells. Jo crec que van a tindre prou eixida, la plantilla del primer equip és molt bona plantilla, però tampoc és molt extensa, per tant, sempre que n'hi hagi oportunitat va comptar-se amb els xavals, i feina nostra és tindre-los preparats el millor possible per a quan se'ls requerisca que puguen rendir.
0: Això és important, però de vegades no es compta i la gent perd una miqueta d'il·lusió o d'interès en el primer equip. A veure si no passa, no? A veure si veritablement es compta amb jugadors del juvenil enguany, que és molt important per a ells.
1: Sí, i inculcar-los aquest sentiment de pertinència, que sàpiguen on estan, que valoren les oportunitats, que no arriben per casualitat, sinó per el seu treball, i quan apleguen, que les intenten aprofitar el millor possible. Vull dir, el míster Àlex Redondo donar-los l'oportunitat o no, però el fet d'estar allí i que se compten ells, ja ho tenen que tindre en compte i valorar, perquè vol dir que una pròxima vegada sí que poden tindre minuts.
0: Bé, i comencem la Lliga, i com comentava abans, ho fem a les 10 del matí, un diumenge, al Coll. Bé, ja, home, comença la Lliga, que anem a fer? Cadascú fica l'horari que més li convé, o que pot jugar.
1: Sí, jo imagine que és prontet per evitar un poc la calor, encara estem en una època en la que jugar proper de migdia pues pot passar factura, i dius diumenge de matí, xavals, adolescents, pues peligro, no? però en el nostre cas tenim gent molt compromesa, molt disciplinada, que se cuiden molt, i no crec que tinguem un gran problema per això. Damunt ens haurem d'alçar més matí que del Coll, per tant, aplegarem prou espavilats, he dit.
0: Això és cert, sí. I com arribes? Tens a tots els jugadors a la teva disposició per a aquest primer partit de Lliga?
1: A tots no. Tenim la llàstima d'un dels jugadors locals, Álvaro, que va sofrir un col pel partit contra Canals, i estem encara en procés de recuperació. Però res, un xicotet a lesió que pront estarà amb nosaltres.
0: Val. Hugo Flores jugarà amb tu o amb la primera plantilla?
1: Això està per decidir encara.
0: Això està bé. Això està bé. Ja, però es va agradar molt l'altre dia, Hugo, al partit que va jugar contra la Xaneta. Bé, David, que vagi tot molt bé la temporada. Anirem xerrant, val? De com va este Olímpic Juvenil. Ja veurem si lluitem per l'ascens. Que l'altre dia no sé qui ho va comentar. No sé si va ser ahir als vestidors, no sé. Qui va dir, no, ja anem a per la Nacional. I dic, bé, això està bé. N'hi ha il·lusió ahir per jugar en una categoria superior.
1: N'hi ha que ser valents, n'hi ha que tindre il·lusió i animar a la gent del poble a que vinga a estar amb els xavals, perquè no decepcionaran. Segur que disfruten de veure-los jugar, perquè anem a intentar oferir bon espectacle.
0: Entrenador, moltes gràcies. Bona vesprada.
1: Igualment, Félix, que tingueu bon dia.
0: Adéu.

0: Obrim esta ventana i és que ahir es va inaugurar a la Font de la Figuera l'exposició de pintura de José Fenollar, una mostra que durant aquests dies permetrà als veïns i les veïnes gaudir de l'obra d'aquest artista polivalent. Per conèixer com va anar la inauguració, que podem trobar també, i parlar de l'activitat cultural del municipi, parlem amb Cristina Bordera, que és regidora de Cultura de la Font de la Figuera. Cristina, què tal?
1: Hola, bona vesprà.
0: Bueno, conta'ns, com va anar la inauguració? Hi va haver bona participació, va anar molta gent...
1: Pues sí, la veritat és que va estar molt bé. José Fenollar, que és l'artista, estava rodejat de la seva família, estava la seva dona, les filles, la neta, i bueno, van acudir també les reines de la dansa, l'alcalde i veïns també del poble, que clar, així es coneguem tots.
0: Clar, què destacaries de l'exposició? Com s'organitza?
1: A veure, com s'organitza? Pues, va eixir a raïs de... Bueno, Pepe pinta des de fa molts anys, i va néixer el 1945, però en 14 anys va començar a pintar. I pues, van fer una exposició de pintura, crec que va ser sí, en maig, pel dia de... En març, pel dia de la dona, i ell va vindre a veure-la, i comentant allí, pues, se li va proposar, i jo dic, podies exposar, perquè... i porta pues, tota la vida pintant, i l'home pues, pareixia que li costava, i bueno, va, pues, té una obra molt, molt gran, perquè ahir ves pintures des del 1978 fins al 2025, o sigui, que ell no ha parat de pintar, a més de que dona classes també a la gent que vol. I bueno, pues, al final es va fer l'ànimo, les filles també el van animar, i l'ha muntat, i era això, a part d'inaugurar una exposició, pues és també un reconeixement a tota una vida de pintura i de veure pues això, de la forma que ha vist la vida a través dels seus quadres.
0: Que xulo. Bueno, i sí. Realment, fins a quan es pot visitar? Horaris, crec que és fins el dissabte, no?
1: Sí, ell té posats horaris esta setmana. Però igual allarguem, li ho estava dient, si
0: perquè...
1: vol comença la sala, ara no tinguem previst res en un principi, no tardarem, però pot allargar-la. Jo dic, si vol obrir l'altre fin de setmana, pues, dissabte i diumenge, perquè entre setmana ja estem tots a la faena i no n'hi ha més visites. Igual l'allarguem, ja s'ho pensarà ell, però de moment te posa els dies pues, està, tota esta setmana. De festes.
0: I què destacaries de la seva obra? Què creus que la fa especial?
1: Pues a veure, ell no ha anat a ningú puesto a aprendre. O sea, és que va començar des de 14 anys, ja sempre portava el llapis darrere, que és el que dia, i la dona em feia, érem nòvios, diu, i sempre duia el llapis darrere, i el treia i feia, bueno, pues això és aixina. I bueno, pues té des de retratos hasta... això com es diu, vistes del poble, d'altres puestos, del mar, vamos, és que és un variat, ell pinta paisatges normalment i, i vamos, sempre ha tingut això dins i ha sempre estat ell desenvolupant la seva passió i bueno, és que és molt variat l'obra, si la veureu des d'aquarel·les, vamos, té de tot.
0: Que xulo. Bueno, jo crec que, com estàs dient, és una figura que pot resultar molt pròxima també al públic de la Font de la Figuera i jo crec que també a totes les comarques. És xulo anar a veure-ho, no?
1: Sí, clar. És que ell també pues, li costava decidir-se, però està orgullós perquè ell ha treballat tota la vida i s'ha tingut un teular. I entonces, i també pues, ha fet coses, pues, això, teules, rajoles... I inclús en argila encara diu, mira, aquest jarronet que tinc ahí fora, aquest l'ha fet jo. Entonces, ha compaginat el seu treball en la seva passió.
0: Que gràcies.
1: I es nota pues, en les obres pues, que es nota que té pues, jo, el toc, com tots, el toc de cada un, però aquest carinyo per lo que a ell li agrada fer sempre.
0: Clar, bueno, i parlant amb tu que eres regidora de Cultura, quina importància té donar espai als artistes del poble i també portar exposicions d'aquest tipus?
1: Pues per a mi molta. Jo recordo sempre que en les festes de setembre es posaven els artistes. Després va... Perquè així hi ha molta gent que pinta. De fet, m'agradaria que aquesta sala sempre tinguera obres de... Bueno, si ve a exposar, una persona de fora, per supost que sempre serà ben acollida, però m'agradaria que els artistes que tinguem en el poble tornaren a exposar les seues obres, perquè a més són molts els que n'hi ha. És molta gent la que pinta que, o que escriu i fa coses. Entonces, pues això, estàs orgullós de tindre en el teu poble a gent que fa coses que és pues un exemple d'esforç i de, perquè al final la majoria tenen la seva feina i això és la passió que tenen. Entonces, crec que n'hi ha que posar en valor cada cosa que tinguem. Cada un tinguem que destacar de seus pobles, de seues ciutats, lo que tens. I posar un valor, perquè això és únic.
0: Exactament. Bueno, jo crec que aquesta exposició és una activitat més dins de la programació cultural de la Font. Què teniu preparat per els pròxims mesos?
1: Pues en principi, a veure, a final de mes tinguem la presentació d'un llibre, també és un veí descendís de la Font, però viu en València, i ja va presentar un poemari, i ara, a finals de mes, vol presentar-ne un altre.
0: Ah, que bé.
1: I després, pues, no sé si... Bueno, hi ha actuacions o de cara a Nadal, perquè també ara estem acabant les festes, però ja el mes que ve tinguem el tast a la Font. En desembre, en un mes, està també els moros i cristians. Esclavem ja en Nadal, que també tinc previst si es fa alguna exposició, encara no està concreta, però bueno, una seria... de clips de Playmobil, que n'hi ha gent que col·lecciona, i voldríem fer una exposició aprofitant el Nadal pels xiquets. I l'altra que està prevista, que no sé si la farem ara o potser per la Fira del Llibre, també de tebeos i cuentos antics, bueno, fins ara, però jo, per exemple, nosaltres, el meu germà ne col·lecciona, jo també tinc i conec altra gent que també té col·leccions molt bones i també m'agradaria que poguérem exposar-ho. Entonces, el moment està això, si no sorgís alguna cosa més, però això és el que n'hi ha previst.
0: Vamos, un montó. La veritat, no pareu allí.
1: Sí, la veritat és que anem un poc, però bueno, al final t'enredes en una
0: cosa totalment.
1: I no pares, és bonic també no parar.
0: Bueno, Cristina, pues per acabar, què li diries a la gent que encara no ha anat a veure l'exposició? Per què recomanes visitar-la?
1: Pues a part de que és una obra, bueno, que això ja t'he dit que n'hi ha quadres de moltíssims anys, és que és un veí del poble. I entonces és un reconeixement a lo que ella ha fet tota la vida. A part de l'exposició, que ja t'he dit que els quadros són molt bonicos, és també el reconèixer-li a ell la seva obra. La dona em dia, esta és l'última exposició. I jo dic, bueno, pues qui sap, a lo millor l'any que ve s'anima i ne fa una altra. Però és això, el reconeixement a tota una vida. Entonces jo crec que mereix que la gent vagi a veure-la perquè ell, pues això, sent el carinyo dels seus veïns i de que el que ell ha fet, pues això, és admirat per altres, no sols per tu.
0: Exactament. Bueno, Cristina, pues un minutet ja per convidar els oients a que vagin a veure. Ara ja has dit el per què, pues ara se'ls queda convidar-los i poden disfrutar de l'exposició fins el dissabte. A no ser que ho hi hagi
1: pues sí, això ja depèn d'ell. A mi m'agradaria, pues, això, tot el món que està de veïns del poble o visitants, a part de, o sea, tinguem aquesta exposició de José Fenollar, que és de pintura, però també tinguem el museu obert d'aquestes festes, de portes obertes, que també hi ha una exposició muntada sobre la dansa. Que a part d'aquesta exposició tinguem també la de la dansa, perquè s'han recuperat d'actes antigues, i està tot ahí muntat. Entonces tinguem els dos llocs, els buits que tinguem de festes, perquè no es para, però sempre pots trobar un hueco per passejar i veure tot el que tinguem que oferir.
0: Així és. Cristina Bordera, regidora de la Font de la Figuera, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé l'exposició i de segur que l'allargueu i tornem a parlar d'això. Gràcies.
1: Pues espere que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent. Et sona la marca Ser Empresarios?
1: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
0: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
3: ¿Sí? La cami era la vagina, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lias a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo els meus socis.
4: Tanquem esta ventana d'iniciativa de dijous mirant ja cap al cap de setmana. Demà és divendres i encara que estem ja al setembre, podríem pensar que això es nota en les temperatures. Però no, de moment sembla que l'estiu no té massa ganes d'anar-se'n. És cert que de bon matí s'ha notat una miqueta més la frescoreta. De fet, si veniu com jo de l'altra part del port de Genovés o de Benigani, podeu inclús haver notat una miqueta de boiro. Deixa que el fa pensar que els dies de calor ja estan quedant enrere, però res més lluny de la realitat. Demà tornen a muntar les temperatures i tindrem una xicoteta onada de calor, així que si teniu pensat ja fer el canvi d'armari i guardar la roba d'estiu per traure un poquet la de tardor, espereu-se un poc més perquè este any els fireros no s'han endut l'estiu amb ells. Tanquem esta ventana d'iniciativa de dijous amb 33 graus i com cada dijous ho fem amb la nostra cita habitual, que és la píndola d'Aitana Francesc. I recordeu que demà tenim l'agenda del cap de setmana, així que vos contarem totes les propostes i activitats que tenim per davant. Fins demà. Adeu!

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Hi ha coses que fem quasi sense adonar-nos. De les que més em crida a mi l'atenció és el fet d'escollir sempre el mateix lloc. La mateixa cadira quan quedem amb els amics, el mateix costat del sofà, la mateixa taula en aquell bar on anem a sovint. Fins i tot quan hi ha molts llocs lliures, acabem buscant aquell que ja sentim un poquet nostre. I és curiós, perquè ningú ens l'ha donat. No porto el nostre nom, però d'alguna manera l'hem fet nostre a força de repetir. A ma casa, per exemple, també tenim un ordre establert a taula, un ordre que ningú ha decidit mai, però que tots coneixem. Encara que els anys passin i la família hagi canviat, quan tornem a reunir-nos, molts continuem ocupant pràcticament el mateix lloc. Pot ser perquè ens agrada tindre xicotetes certeses, llocs que coneixem, rutines que no cal pensar, coses que sabem que continuaran allí quan tornem. I pot ser per això, quan un dia arribem i algú ocupa el lloc nostre, ens molesta més del que hauria de molestar-nos, perquè no és només una cadira. És la sensació que durant un momentet alguna cosa que donàvem per segura ha canviat. I pot ser és el que fem moltes vegades amb la vida, convertir en nostres persones, jocs i costum simplement perquè formen part de nosaltres des de fa temps. Tot fins que un dia canvien i ens adonem de com d'importants eren aquelles coses que fins aleshores ni tan sols ens havien parat a mirar. Pot ser demà tornar a passar, però ara ja ho miraràs d'una altra manera.